0: Els nostres camins. Un programa que ens ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jové et convida a que l'acompanyes. Ala, agarra la motxilla i vine-te'n amb nosaltres.
1: Hola, amigues i amics. Una volta més i de la mà de Radio 7, amb vosaltres, Alfonso Jover, del grup Excursionista Retot, que de nou vos acompanyarà per a conèixer un altre dels nostres camins. Esta vegada per les comarques veïnes, concretament per la Safor, on per terra de Tarongers el camí d'avui mos durà al cim de la Safor. Bonica muntanya que li dona el nom a la comarca i en la que podrem admirar un espectacular circ pluvial. Bé, la Safor, com totes les serres, té diverses rutes d'ascens. Les més conegudes, en este cas, són les de l'Orxa i la de Villalonga. Utilitzarem esta última, que puja bordejant la cresta del circ. Per arribar, podem utilitzar la nova pista que va des de l'Orxa a Villalonga, ara totalment asfaltada per donar eixida a la mar, a la gent de l'Orxa. I el temps és molt bonica, ja que com va paral·lela al barranc de l'Orxa, seguint el curs del riu Serpis, que s'obri pas hasta el mar. Esta pista, després de planejar un poc, arribarem a la zona de Xalets, a la vertent de Villalonga. D'enfront del primer que trobem, està situada l'eixida del camí que puja a la Safor. I un poc més a baix, trobarem lloc per a deixar els vehicles. Al mateix temps, podem aprofitar una pancarta informativa que n'hi ha respecte a la flora i fauna de la zona. El camí, des del principi, és molt empinat. Per una ladera amb molta vegetació, en la que predomina el romer, i es troba també molta mata de pebrella, va acostant-nos a la cresta del Cir, per la que discorrerà pràcticament tota l'excursió. En 15 minuts arribarem a la primera balconada del camí. Té unes precioses vistes sobre el circ. Des d'ací, si cap, la pendent del camí s'incrementa. En trossos, més pareix una trepa que un camí. Anem guanyant altura. Noves balconades ens mostren la vella d'aquest circ, format per les pluges d'esta zona. És una de les que registra més pluviositat de tota la Comunitat Valenciana. Ara, la vegetació és quasi tota coscolla i molt tupida. En trossos, el camí es discurreix per un passillo que formen estos arbres. Anem direcció a la cumbre. En un dels trams, en el que camí suavitza, trobem un altre mirador. La gent de la contornada el diu el de la Foradà. I es deu a que quan t'assomes d'enfront mateixa i en la roca tenim un forat que el que li dona llom al lloc. Després d'una petita baixada, el camí torna a pujar i atravessa la zona més escarpada. Això sí que és una trepa. 5 o 6 metres de camí molt escarpat mos duen a una petita lloma. I així, per mig del coscollar, després d'una curta baixada, trobem el collau on estan les restes del pou de neu i una paleta que mos indica també el camí de baixada a l'Orxa, l'altra ruta que amb temps han encomanat. Esta vertent és la vertent sur. Ara, recte per la ladera que tenim d'enfront de nosaltres, es veu el camí que continuarà fins al cim del sum de la Safor.

Després de descansar un poc en aquell lloc, reprenen la marxa. La senda, ara més pacífica, mos puja serpentejant per la ladera. Com han dit, anem buscant el cim. Així, quasi dalt, les vistes comencen a ser molt boniques. A la nostra esquerra tenim a Gandia i tots els pobles de la comarca. Al fons, la Mediterrània, immensa, blava. D'enfront de nosaltres, al fons, destaca el cim del Montgó, damunt de Dénia. I darrere, a la nostra esquena, totes les vistes de les serres que envolten el Mont Dúber, la cumbre característica d'esta zona. En poc més de 20 minuts hem arribat al cim de la Safor. La vista del circ està limitada per la distància que tenim des de la cumbre fins a la vorera de la cresta. Des d'ací es divisa part del barranc de l'Orxa per on el riu Serpis busca el mar. Al fondo tenim les muntanyes del Comtat i l'Alcollà. Predominen el Benicadell i el Montcabrer. També es divisem des d'ací tota la serralà que tanca el Vall de Gallinera. Les vistes al mar, degut al gran desnivell que es guanya en esta serra, mos permetixen veure des del Cap de Net, Dénia i Xàbia, hasta el Montgó i Cullera. Al fons, en dies de molta claror, diuen que es pot divisar la illa d'Eivissa. Jo realment no l'he vista mai. No he tingut sort en el clima. Després de descansar un poc i de gaudir de les meravelloses vistes que mos ofereix esta muntanya, reprendrem la marxa per a tornar al lloc on hem deixat els vehicles. Hi ha que anar en compte, ja que la baixada quasi tota per un camí amb molta roca i amb molt de desnivell pot originar alguna caiguda i es podrien fer prou de mal. En poc temps, este camí empinat mos durà junt al cotxe, com he dit. I bé, amics, hem arribat al final del nostre camí d'avui. Per a despedir-nos, els consells. Quan eixiu a la serra, procureu no fer-ho sols. Es disfruta més en companyia dels amics. No obstant, si per circumstàncies personals aneu sols, digueu on aneu. És molt interessant dur mòbil també, ja que la major part de les nostres serres tenen cobertura i mos servirien per a sol·licitar ajuda o avisar inclús d'algun foc o de qualsevol emergència que es puguem trobar. Com sempre, les deixalles a casa. No embrutem la serra. I res més, una forta salutació i fins al pròxim camí, que segur mos durà algun altre lloc encantador de les nostres boniques comarques. Adeu.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.